si artificial, no és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.

No és només una màquina. És treball. És llenguatge. És desig. És territori. És memòria. És poder.